0: Sabies que el futur de la Marina Alta es construeix des de si mateix? Des de Pactema i Creama sumem forces per a impulsar l'ocupació i el desenvolupament que la nostra comarca necessita. Projectes reals, fets per i per a la nostra gent, perquè ningú coneix el nostre potencial millor que nosaltres. Informa't en marina-alta.org. Junts, fem comarca. Labora, Generalitat Valenciana. Así, ara.
1: ¿Factura de agua elevada, comunidad con goteras o piscina cada día más vacía? Tranquilo, llega Bau Service, líderes en detección y reparación de fugas de agua. Localizamos, reparamos y dejamos tu casa como si nada hubiera pasado. Además, en una misma llamada contrata todos los servicios que necesites para tu hogar. Bau Service, tú pon el problema que nosotros ponemos la solución. Búscanos en bauservice.es y que nada perturbe tu tranquilidad.
2: Pocas bodegas presumen tanto de su origen. En Bodegas Saló, cada vino y mistela es un pedazo de nuestra tierra. Marnes, La de Lliber, Castell d'Aixa, Bay de Saló. Y cómo no, nuestro blanco homenaje al Mediterráneo. Bahía de Denia y Bahía Fermentado en Barrica. Bodegas Saló, la cuna del Moscatell y del Giró. Tienda online y visitas guiadas en bodegasaló.com.
3: Cuando hay un incendio, la naturaleza se ve en blanco y negro. Destrucción, cenizas, alto riesgo para la población. El Consorcio de Bomberos de la provincia de Alicante trabaja para evitar un verano en blanco y negro. Ayúdanos a prevenir los incendios forestales. Bomberos de la Diputación de Alicante, siempre a tu lado.
4: ¿Estás pensando en renovar el suelo de tu casa? En Tiendas Don Color ya tenemos lo que buscas. Suelos vinílicos y laminados con venta e instalación profesional con precios que se ajustan a tu bolsillo. Calidad, diseño y un acabado perfecto de la mano de expertos. Don Color, tu suelo nuevo hecho realidad. Visítanos en nuestras tiendas de Pedreguer, Alcira, Gandía, Valencia y Oliva.
5: Radio Denia 91.3. Cadena Ser. El poder de la conversación.
6: Avui ens hem desplaçat fins a Gata de Gorgos i hem entrat a Ca Curro, una carnisseria i xarcuteria on la tradició no només es contempla des de l'aparador, també es recupera, es transforma i s'adapta als nous temps. Un dels últims exemples és el seu pernil d'ovella, elaborat amb animals criats en pastura a la vall de Gallinera i amb una recepta basada únicament en la sal, les espècies i el temps. Un producte que ens serveix com a punt de partida per parlar amb Toni Araví, no només de gastronomia, sinó també de territori, comerç local i de futur dels oficis dels artesanals a la Marina Alta. Toni, moltes gràcies per rebre'ns així a Ca Curro. Bon dia.
7: Bon dia.
6: Abans de parlar del pernil d'ovella, quina història hi ha darrere de Ca Curro i com ha evolucionat esta carnisseria fins a convertir-se també en un espai d'elaboració i experimentació?
7: És una història molt llarga, perquè la carnisseria ve des de 1913, som la quarta generació, i clar, és un món totalment diferent del que hi ha ara, el que existia pues, quan van obrir la carnisseria. Bueno, jo diria que nosaltres ara estem en un moment de retorn a el de tota la vida, no? Tornar a fer l'embotit com es feia abans, amb productes naturals, amb carns de qualitat i que s'assembli el més possible a lo que la gent recorda de sa casa, de l'embotit que feien a sa casa.
6: Vas a parlar ja del pernil d'ovella, que és l'expectació que tenim. El pernil d'ovella crida l'atenció perquè sembla innovador, encara que partís d'una tècnica antiga. Com naix la idea de recuperar precisament este producte i quant de treball de prova hi ha darrere del resultat final?
7: Bueno, això va ser com una cosa des de l'Associació de Xarcuters de la Marina. Tenim un grup d'innovació, que som 3 persones. Intentem pues, fer productes en coses de la terra, no, en animals així, si pot ser, o que siguin criats naturals, el més natural possible, i es va vindre ahir de fer un pernil d'ovella, a veure, i estem encara en procés de, com tu m'has dit, no fas un pernil i t'hi ve i s'acaba, no saps? Són proves, prova-error, perquè no tens la recepta, i com volem fer, com tots aquests productes que estem fent, el volem fer el més natural possible i que siguin uns productes que puguem dir que són sants per a la gent, no? Clar, no s'ha de posar conservant, no s'ha de posar glutamat, no s'ha de posar este tipus de coses que també ajuden a conservar. Però bé, nosaltres intentem fer-ho en suc de llimona, en all, en coses, en un poquet de comí, bueno, unes espècies que que tenen més conservants que les altres, nosaltres anem vegent aquestes coses i estem intentant fer-lo de natural del tot. Bueno, ens ha eixit, està molt bo, no? Però de moment pues, no tenim producció. És una cosa que començarem a fer, jo suposo que quan passi agost començarem a fer i cap a Nadal o tot això ja n'hi haurà per a consumir.
6: Perquè em parlaves, Toni, d'aquesta associació que amb la que esteu relacionats per a fer aquestes innovacions i a banda del pernil d'ovella també teniu altres productes que feu vosaltres, no?
7: Sí, home, molts productes, però bueno, de la xarcuters artesans també tenim creat unes sobrassades que són de porc negre del Mediterrani, que és un Chato Murciano, es diu la raça, que queden molt poquets. Hem aconseguit trobar uns a l'Orca. La idea és que trobar algun ramader que vulgui fer-los més propet. Bueno, tot això és una cosa de futur per a regenerar així, diríem, els treballs estos i la terra, també. No? I en fem una també de sobrassada en un 30% de carn d'ovella de pastura. O sigui, que agarrem l'ovella i en les cuixes fem els pernils i en la resta de la carn, per a que no tirar res, perquè també això és una cosa que volem donar a entendre, és que de l'animal es té que gastar tot. O sigui, perquè tu mates un animal i el respecte que li tens a aquest animal és no agarrar les cuixes i tirar l'altre perquè no et fa falta. No tens que utilitzar totes les parts de l'animal per a que sigui una cosa respectable, diríem, no? I en aquesta carn fem les sobrassades en ovella, que la gent està provant i li agrada molt perquè és molt particular, té un tono, un gustet ahí, rere gust, com de xulleta torrà, que és molt bo.
6: Toni, quan recupereu una elaboració que pràcticament havia desaparegut de la comarca, on busqueu el coneixement? Perquè em parlaves que això quatre generacions eren. On busqueu aquest coneixement? En receptes antigues, en la memòria de la gent major, en altres professionals o a través de l'assaig i l'error?
7: Tot un poc. El boca a boca, o sigui, hi ha coses que es fan, per exemple, el pernil d'ovella és una cosa que no n'hi ha recepta, no n'hi ha res, ningú sap com es fa, però algú ha sentit parlar que alguna volta, saps, algú ho ha fet. I està ahí a les persones majors, hi ha persones majors que sí que han sentit que antes feia una cosa d'aquestes, però que no s'ha perdut. Clar, hem tenit que començar de zero, investigant-ho, fent-ho, intentar treure la recepta que siga bona, també adaptada al test d'ara, perquè, clar, antes posaven més sal i no passava res, que era salat, i no passava res. Ara no, té que ser una cosa que sigui saludable, que estigui bé, que estigui bon menjar i tot. És prova-error. I altres coses, pues, adaptem les receptes que ja tenim a nous tipus de carn i nous tipus de coses. Això ja està fet, perquè la sobrassada és sobrassar, per exemple, i si poses un porc blanc, un porc duroc, un porc no sé què, pues, la recepta és la mateixa. El resultat final no, però la resulta la mateixa.
6: No, és una evolució en tots els sentits, és una evolució completa. Tornem a la carn d'ovella. Quina personalitat té i quines diferències troba qui estigui acostumat al pernil de porc? Quals són les principals diferències que encontra la persona que ho prova per primera vegada?
7: És molt més paregut, per exemple, a una cecina, saps, de vaca, perquè és una carn molt magra, no té gest de greix, jo també el ser un animal de pastura no són tan grossos, no tenen tant de greix, i el greix que tenen és més saludable també, no? Jo diria que si busques una cosa és com una cecina en un toquet de sabor de cordero o ovella i que no està fumat, perquè nosaltres no fumem. Les cecines normalment tenen un ahumador ahí, no? I nosaltres no, nosaltres és un secat natural. Però bueno, jo diria que és més cap a una tetina que cap a un pernil.
6: Bé, hi haurà que provar-ho. Toni, a la Marina Alta sí parlem molt de gastronomia, però sovint pensem primer en restaurants i grans cuiners. Creus que es reconeix prou el treball que fan darrere els ramaders, agricultors, pescadors, forners, carnissers i xicotets productors?
7: Clar que no. No reconec. Jo penso que estem començant a ser reconeguts perquè hasta fa poc temps els cuiners tampoc no eren reconeguts. ara comencen a ser reconeguts, comencen a treballar, la gent segueix el que fan, quins productes gasten, i clar, això és per a la gent que fem producte així, és important que ells, els cuiners, s'apoyen amb nosaltres per a fer les coses, o sigui, que es diga, jo sóc un cuiner que faig una recepta de carn de corder de pastura de la Marina, saps? I de la raça qual o de qual, i d'este xic que la porta, que la pastura per les muntanyes, i a més està netejant-te el teu terme, i és molt important, ara que, per exemple, hi ha tant de foc, pues seria molt important que hi haguera molts ramaders com havia antes, i ara no els hi ha, ara n'hi haurà potser 10 o 15, quan això hi havia a cada poble, saps? Bueno, tot això, jo crec que si la restauració s'apoya, que ja té nom, s'apoya en els productors locals també seran reconeguts, tots junts anirem avant millor, jo crec.
6: Sobre aquest tema, una de les reivindicacions del sector és disposar d'un escorxador de proximitat a la comarca. Com afecta la seva absència al preu, a la logística i a la possibilitat d'oferir més can realment local?
7: Tot és més difícil, perquè si, per exemple, pues, nosaltres tenim corder de pastura de si de la Marina i d'ovelles, i hem d'anar a un tenient, a l'home, a matar-les, clar. Pues l'home té que portar un camió que porta els animals a un tenient, després un altre frigorífic que porta els animals a repartir per ací la comarca, quan, si tinguérem un escorxador al centre de la comarca, pues seria molt més fàcil. Seria més fàcil que els productors s'animaren a seguir tinguent pues un ganar, un ramat, no? Una cosa, perquè per a tu seria molt fàcil anar allí. Però bueno, això és una... És molt complicat. Però jo crec que sí que faria falta que apostàrem. Però no hi ha... Jo tampoc no vull que... Entenc que per a política i és molt complicat ara fer-se en això. Però sí que, per això entenc que és tan important l'associació de xarcuters i que la gent es farà càrrec de que s'ha d'apuntar a una associació, perquè entre tots sí que podem fer un escorxador i fer-m'ho nosaltres a soles. No cal que ningú te'l faci, no saps? Al final, tu tens que ser suficientment poderós per a poder-te fer les coses. I l'associacionisme, per això, seria importantíssim.
6: En uns anys com aquests, en el que el procés s'exterioritza tant com dius, existeix encara una gastronomia pròpia de Gata de Gorgos que la gent identifica clarament, o s'està perdent algunes receptes, sabors i maneres d'elaborar?
7: A Gata s'està mantenint bastant bé, jo crec, eh? En aquest sentit, som un poble molt nostre, no sé, tenim uns plats característics d'ací, com podria ser, per exemple, la fava pelà amb penques, o, saps? Aquests plats que ja no queden a cap lloc, o berenaret de Pasqua, o, no sé, que són molt, molt, molt, molt locals i que no es fan a molt més lloc, i així, pues, la gent segueix fent. A casa cuinen, fan arròs amb bajoques, ara a l'estiu, de bajoques llargues, i conillet. Hi ha moltes receptes que, bueno, tindrien que també fer-los d'alguna manera, que la gent seguirà aprenent a fer-les i que no es perguera, perquè és una cuina, jo crec, que prou interessant.
6: Sí, perquè així el poble Gata ha sabut projectar la seva artesania de la palma, el vimet o la jata com una senya d'identitat. Creus que el municipi podria fer una cosa pareguda amb el seu patrimoni gastronòmic i convertir-lo també en un motiu per visitar el poble, o ja ho fa?
7: Sí, jo crec que ja ho fem un poquet, eh? Perquè tenim una fira de Gata al carrer, no? Que això fa molts anys que fem, més de 20, i bueno, la gastronomia és una peça, diríem, fonamental de la fira eixa, que ara ho farem ara a octubre. No sé que ara la fecha que serà, però per octubre. I, bueno, jo crec que la gastronomia és la peça més fonamental de la fira esta. I hi ha hagut unes altres fires d'embotit. Pensa que, o sigui, l'embotit és una cosa típica del poble, encara queden quatre carnisseries artesanes que fan embotit a un poble de 6.000 i algo habitants. És una cosa prou particular, perquè no crec que quede cap altre poble que passe. O sigui que sí que ho tenim que preservar, perquè és bonic que no, no estiguis tu sol. Vull dir, al final, això de les carnisseries o els xarcuters és bonic que hi hagi més d'un i que tu puguis anar a un, a l'altre, a provar, doncs m'agrada més este, no sé, el troba, la diversitat, això al final mos enriqueix a tots.
6: Perquè, Toni, des de l'Ajuntament i l'associació s'impulsen campanyes, fires i activitats, com dius, per atraure visitants al centre urbà. Des de l'experiència d'un establiment com aquest, Cacurro, quines iniciatives funcionen realment per a vosaltres?
7: Bueno, sí, tot el que siguin mostres gastronòmiques que acosten a la gent al poble, que puguem ensenyar-li el que fem. A la gent li agrada molt saber com es fan les coses, que puguis explicar el producte este, tu mostres, el proves i ja, no, que la gent li agrada molt que li expliqui, no, és que això fem una... Ara, això fem, no, trobem la carn, nosaltres no sé què, piquem, fem no sé què, poses aquestes espècies, t'esperes tantes hores, clar, és que pareix que les coses es siguen tan ràpides de fer, no, que això ja cau de l'arbre fet, no. Vull dir, ha d'haver una persona que cuida l'animal durant 8 o 10 mesos, un altre que no sé què, un que el mate, un que el porte, nosaltres que el trossegem, el piquem, el fem, mos esperem 2 o 3 mesos que es cure. Hòstia, és una... No saps? És un procés que jo trobo que a la gent li agrada conèixer. Conèixer i veu que no és una cosa com agarrem 4 trossos de carn, no piquem i ja està, la sobra s'ha feta o no. No saps? És un procés molt més... Molt bé. Això és el que fa especial embotits artesans que no són una línia de producció, diríem. És una cosa que fem manualment. Nosaltres tenim un porc, el comprem sencer, el tallem, el trossegem, no sé què, el que és per a vendre a la tenda es guarda, el que és per a fer embotit. Al final gastem tot el producte, que és el que parlava antes del respecte de l'animal, doncs es gasta tot el producte, no tires res, i li ofereixes a la gent una cosa feta natural i sana. I la gent li agrada conèixer això, jo crec.
6: Toni, ja l'última, per la meva part. En una comarca molt condicionada pel turisme i per les grans superfícies, quins arguments donaries per a un veí perquè compre en una carnisseria tradicional, encara que en alguns casos el producte puga costar un poc més?
7: Jo crec que els productes que costen més, primer que tot, és perquè tenen més qualitat.
8: Clar.
7: Vull dir, si ens posem a productes d'igual qualitat, igual de barates a una tenda de poble que a un supermercat. Això és un poquet mito que n'hi ha, eh? Ahí tenim una cosa que la gent diu, no, el supermercat és més barat. No, és mentira. Vull dir, les tendetes de poble tenen uns preus molt ajustats, ho fan molt bé, t'atenen molt bé, i al final la compra no se'n va tant en la majoria.

0: Saludamos a los oyentes que se incorporan a esta hora de radio en Hoy por Hoy Comunidad Valenciana a la 1:06 de la tarde. Un pequeño avance de contenidos del plan que llevamos, que tenemos pendiente a partir de esta hora de radio. En unos minutos saludamos ya a Irene Ballester, miembro del Consell Valencià de Cultura, experta en arte con su sección Museus en Violeta. Y vamos a viajar de una forma especial también los lunes con Ana Mansergas, con esos viajes que dejan huella. Segunda hora también en la que vamos a dedicar tiempo a la cultura y las fiestas. Hoy nos visita el crítico de cine Dani Gasco para hablar de la tercera edición del ciclo Cinema d'Estiu que se está celebrando en la capital valenciana, en el Centre del Carmen. Y he sido un poco pesada, pero voy a recordar otra vez el teléfono al que nos pueden dejar las llamadas los oyentes para recomendarnos sus poblaciones en fiesta. 650-683-476, 650-683-476, porque cada Hoy por Hoy Comunidad Valenciana lo vamos a terminar con una fiesta en un pueblo.
1: Museus en Violeta, con Irene Ballester.
0: Irene Ballester, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Moltes gràcies per estar así juntes les dos.
0: Qué bien, qué bien. Este es un lujo, ¿eh? Les debo decir que inaugurar también esta sección con Irene es un auténtico lujo. Les presento a Irene, es doctora en Historia del Arte por la Universitat de València, es máster universitario en Investigación aplicada en Estudios Feministas de Género y Ciudadanía de la Universitat Jaume I de Castelló. Ha centrado toda su investigación en torno a la visibilidad de las mujeres artistas y en la deconstrucción también de la mirada masculina. Es también miembro del Consell Valencià de Cultura y, desde luego, como digo, es un lujo tenerla en esta sección este mes de agosto, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo, yo creo, muy bonito
2: sí.
0: y muy constructivo, Irene. Cuéntanos tú, a ver.
2: Sí, anem a fer un recorregut, jo crec, molt interessant per diferents museus de la Comunitat Valenciana, però anem a parlar d'obres que estaran en eixos museus però de la perspectiva, des de la perspectiva feminista. Anem a analitzar unes obres que hem escollit, però anem a analitzar-les, a comprendre-les, a visualitzar-les també des d'aquest aspecte violeta. D'ahir que la secció s'anomena sempre Museus en Violeta, perquè anem a parlar de les protagonistes.
0: Muy bien. I la primera que has elegido és una d'aquí, de València, que està en el Museu de Belles Arts de València.
2: Exactament. Hem escollit una obra magnífica. Jo he de confessar-te, Inma, que és de les meues preferides. I ella és La Santa Àgueda de Massimo Stancione, que és una obra meravellosa que recomana moltíssim a aquestes persones que ens estan escoltant que este estiu vagin al Museu de Belles Arts i la puguen veure.
0: Porque además es la segunda pinacoteca de España, que muchas veces se nos olvida después del Museu del Prado. O sea, y la tenemos aquí, en la Comunitat Valenciana, en concreto en la capital. Muy bien, pues vamos con esta Santa Àgueda. A ver, ¿qué podemos aprender de ella?
2: És una Santa Àgueda meravellosa, pintada per Massimo Stancione. De fet, Massimo Stancione va ser un pintor italià, sobretot va estar en la primera meitat del segle XVII en una ciutat meravellosa com va ser Nàpols. Nàpols era el centre artístic del món en aquell moment i allí arriba Massimo Stancione on rep este encàrrec de pintar a Santa Àgueda. I Santa Àgueda és que té una història molt trista, sobretot perquè va ser una màrtir del cristianisme en el segle III i és pintada per Massimo Stancione després d'haver patit este martiri, que és a més un martiri molt dolorós perquè li van arrencar els pits. I ella està tota ensangrentada, amb eixe dolor, mirant cap al cel, demanant clemència i sobretot demanant morir.
0: Qué horror, qué horror.
2: Sí.
0: Qué intensidad, ¿no? Al presenciar ese cuadro, ¿no? Y ahí es lo que dices tú. Ojalá algún oyente que no conozca todavía este maravilloso museo vaya y vea la obra, ¿no? Y aprecie todo lo que estás contando.
2: Exactamente. A més, es una pintura del barroc tenebrista. Es una pintura que té també la seva influència, dice tenebrisme caravaggista. Y sobre todo, també hi ha una part molt important de la història de Santa Àgueda o Santa Àgata, que també ve a parlar-nos de la importància de la seva paraula, perquè tot comença quan, de colp a repent, Santa Àgueda, que és una dona jove, decideix abraçar la fe del cristianisme. I hi ha un procònsul romà que diu, no, tu t'has de casar en mi. Ell és de nom Quincià i no accepta un no per resposta de ninguna de les maneres. Ell vol casar-se amb Àgata o amb Àgueda. Per tant, Àgueda li diu: no, jo he abraçat la fe del cristianisme i la meva virginitat jo l'he consagrada a Jesús, l'he consagrada a Déu. I ell no accepta un no per resposta, problemes que tenim fins i tot les dones a l'actualitat.
3: Totalmente.
2: A l'actualitat. I ell la condemna a enclaustrar-la en un prostíbul, en un lupanar, on es suposaria que sí que perdria la virginitat.
3: Yeah.
2: Miraculosament, Àgata no perd aquesta virginitat. I ella, amb malícia i amb ràbia que té, sobretot perquè no pot casar-se amb ella, i ella continua sent independent i, sobretot, molt forta amb la seva veu de no vull casar-me amb tu perquè he abraçat la fe del cristianisme, amb la malícia i la ràbia que té, la tortura i li arranca els pits.
3: Que crueldat.
2: Mana tallar-li els pits i és una manera cruel de martiritzar-la en base al seu sexe i al seu gènere, perquè Santa Àgueda, segons la llegenda, diu que li contesta: com pots arrencar això que a tu t'ha donat aliment quan claro. Eres tan xicotet?
3: Claro.
2: I sobretot el que ens caracteritza a les dones com a poder donar el pit per la maternitat que simbolitza.
3: Dar vida.
2: Exactament, donar vida. I finalment, Quincià va decidir arrencar-li els pits. I ahí sembla que hi ha una visió per part de Santa Àgueda en la que se li apareix Sant Pere. I Sant Pere li calma les ferides, li dona calma, li dona pau. Ella està empresonada, però de moment encara no ha mort.
3: O sea, superó esa tortura brutal que nos estás contando.
2: Supera esa tortura brutal y Quincià, que no pot soportar-ho, que encara té més malícia, que l'odia moltíssim i sobretot perquè vol assassinar-la pel fet de ser dona i perquè li ha dit que no, la posa damunt com d'un llit de ferro, cremant, ardent, i finalment les brases acaben consumint el cos de Santa Àgueda.
3: Però algo pasó ahí.
2: Sí, sí, sí, sí, perquè Santa Àgueda era una dona molt llesta. I sobretot...
3: Esto no va acabar així.
2: No acaba ahí. Perquè, clar, el fet de que li diguera que no a Quincià també comportava parlar de la seva llibertat,
3: claro.
2: Parlar de la seva decisió.
3: Claro.
2: I el fet de que li diguera que no era: jo no vull casar-me. I la manera única que tenien les dones d'este segle III de no casar-se, i després també en l'època medieval i en el món de l'època moderna, fins pràcticament l'edat contemporània, era abraçar la fe, fer-se monges en èpoques determinades, però Santa Àgueda abraçar la fe que li proposava i que li havia promès una alliberació. Per tant, ella, fidel a les seues paraules com era, sembla que quan va morir va caure un mur de la presó per allà on ella estava i assassinar, matar a tots els consellers de Quincià que també l'havien assassinat i
3: sí,
2: matat
3: sí.
2: A ella,
3: a totes
2: finalment.
3: A tots els que l'havien torturado,
2: sí, sí,
3: no?
2: Sí, sí, tots els homes que l'havien torturat.
3: I ese muro cae por un terremoto? O
2: cau per un terratrèmol. Diu que hi ha la llegenda, segons conta la llegenda, hi ha un terratrèmol. De fet, ella és la patrona també de la ciutat de Catània. Bueno, la qüestió és de que li diuen... Sempre se'n van cap a ella, pensen en ella, li demanen la seva fe i sobretot li demanen la seva intercessió en moments, clar, de terratrèmols.
3: Bueno, porque esa es una zona de bastantes terremotos, o sea, hay que tener cuidado.
2: Exactament, exactament. I sobretot també hi ha una qüestió molt interessant en esta pintura, que quan l'observem, estem també observant, jo diria que una pintura molt propera a Artemisia Gentileschi. I això és el que també m'interessaria, Inma, que ho poguérem parlar.
3: Claro que sí.
2: Perquè ahí hi ha un barroc tenebrista molt interessant, molta influència de Caravaggio, però és que Nàpols, en aquells moments, en la primera meitat del segle XVII, és com la ciutat més important després de Roma d'ixe barroc, del barroc d'ixe temps. Allí havia acudit Caravaggio, que era un dels pintors més importants del moment, però també més polèmics, havia assassinat, havia tingut moltes polèmiques també a l'hora de representar, per exemple, a la Verge, a Sants, a Déu. La qüestió és de que fins allí també arriba Artemisia Gentileschi. I Artemisia Gentileschi és una dona violada. És una dona que en 1611 pateix una violació molt cruel per part d'Agostino Tassi. I Massimo Stancione i Artemisia Gentileschi es fan amics.
3: Ah, sí?
2: Es fan amics, són amics, sobretot perquè els dos són pintors importants en aquell moment. I Artemisia Gentileschi ens havia pintat dues escenes meravelloses on ella, després d'haver patit un judici de manera pública en la ciutat de Roma, on havia sigut jutjada i sobretot havia sigut una dona no creguda per ser una dona violada. Sí. Ella havia pintat dues escenes, de fet una es troba en el museu en els Uffizi en Florència, també la recomanem aquesta visita.
3: Sí, hombre, Florencia, maravilloso destino.
2: I el Capodimonte, que és un altre museu que està a Nàpols, ella representa un moment en el que Judit li està tallant el cap a Holofernes i l'està tallant en total contundència, sense tindre ningú tipus de por i sense tindre ningú tipus de vergonya, perquè Judit era una jueva que havia vist com el seu territori estava sent ocupat per un general assiri, que era Holofernes. I Holofernes anava constantment darrere d'ella, constantment. Volia assetjar-la sexualment, volia violar-la. I Judit li havia dit en nombroses ocasions que no volia saber-se en res d'ell. Una altra vegada, per resposta, que no s'accepta. I Judit és una de les dones fortes de la Bíblia. I finalment Judit decidí assassinar-lo, tallant-li el cap, perquè si l'assassinava, s'alliberava ella d'una futura violació i alliberava també el seu poble de l'opressió del general assiri. Per tant, ahí hi ha un interès també molt, molt peculiar per aquesta mirada violeta, no?, que estem duent a terme, sobretot per escenes de dones, per la història de les dones, per la violència també que han patit les dones. Perquè finalment totes aquestes santes, com el cas de Santa Àgueda, el cristianisme les ha agafat com a exemples a seguir per la fe.
3: Claro.
2: Però des del feminisme podem aportar una altra mirada, perquè van ser dones que no van renunciar mai a la seva paraula.
3: Que mantienen sus ideas y que las defienden incluso con sus vidas.
2: Exactament. Dones que no volien casar-se, dones que no volien obeir al marit, dones que, per altra banda, sabien que anaven a ser violentades també pels seus marits i que el matrimoni era una imposició i era una obligació i que el cristianisme a elles els donava la capacitat de decidir.
3: Muy bien. Nunca volveré a mirar con los mismos ojos a Santa Águeda. A partir de ahora ya, la próxima vez que tenga ocasión de visitar este maravilloso museo y ponerme delante de este cuadro, desde luego voy a tener una lectura totalmente distinta. Qué bonito es, ¿no?, con una experta poder ver con tus ojos, pero también con tu conocimiento, realmente lo que
2: estás contando. Exactamente, exactamente. Y eso es el que es pretén. De fet, Santa Águeda después estará molt unida a les dones, porque ella és representada com a una màrtir, amb la seva palma de martiri, i sempre porta una safata d'argent, de plata, amb els seus dos pits que li van ser arrencats. I és la patrona, podríem dir, de les dones que tenen malaltia als pits, un càncer, un problema complicat en els pits. De fet, en les esglésies que estan consagrades a Santa Àgueda, és molt interessant els exvots, perquè els exvots, que són unes figuretes xicotetes que portem a les esglésies, sobretot per a rebre la intercessió de la santa, solen ser dos mamelletes, dos pits xicotets, sobretot per a que ens cure aquestes malalties vinculades o bé a un càncer de pit, a un problema vinculat a la lactància, i és una dona molt, molt, molt propera a les dones.
3: A les mujeres. Muy bien, pues no podíamos empezar mejor, ¿eh? No podíamos empezar mejor.
2: Claro, museos en Violeta, les dones han de estar presents.
3: Las mujeres ante todo. Muy bien, pues la semana que viene tendremos más con otra obra de arte elegida por Irene y otra explicación más, ¿no?, con los ojos de hoy en día. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene,
2: Un
3: Irene.
2: Un placer estar con tú.
3: Un abrazo.
1: Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Cadena Ser. Radio Alicante. Cadena Ser.
4: Es la 1:20, hora que les ofrece O'Donnell, Centro Óptico y Auditivo de Alicante.

0: Y sí, al terminar el programa todos los días de lunes a viernes, cerca de las 2 de la tarde, nos ponemos en modo fiesta. Ya saben que les hemos pedido a ustedes, a los oyentes de la cadena SER, que nos propongan sus fiestas preferidas durante este mes de agosto. Les recuerdo el teléfono al que pueden llamar y dejarnos un audio, 650-68-34-76, 650-68-34-76. Y van llegando las primeras llamadas. Por ejemplo, nos ha llamado Roser, la presidenta de la Comisión de Festes de Xaraco, y dos vecinas más, Lidia y Eva, que bueno, yo creo que por sus voces intuyo que son muy jóvenes. Nos han contado esto.
1: Després d'un any treballant de valent com a festers, estem supercontents d'haver pogut treure aquestes festes endavant. Ha sigut un any molt especial per a nosaltres i el que pretenem és que aquesta setmana també sigui especial per a tot el poble i per a tot el món que vinga a viure les festes. Volem que aquesta setmana siga una setmana plena d'il·lusió, de germanor i de que tot el món pugui acudir a tots els actes que hem cuidat fins al mínim detall i que pugui gaudir-se les festes quasi tant com ho farem nosaltres com a festers.
2: Per a mi, les festes del meu poble, Xeraco, són dels dies més bonics de l'any. És el moment que aprofitem per trobar-nos amb la gent del poble, eixim al carrer, gaudim de tot el que s'ha preparat amb tanta il·lusió i espero que tots i totes les visquem al màxim, sempre en respecte i amb moltes ganes de passar-ho superbé. Bones festes a tots i a totes.
3: Les presons sempre ha sigut una part molt important de les festes de Xeraco. Em porten molts records de tota la vida i m'agrada veure que continuen reunint tanta gent. Diria que són moments per compartir, per recordar les tradicions i per sentir-nos molt orgullosos del nostre poble.
0: Claro, con vecinas así nada puede salir mal. Saludamos al alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy bueno, está. Y súper orgullós de sentir que la gent jove opina aixina i que seguís per les nostres tradicions i la cultura de poble. La veritat és que molt content.
0: La veritat és que sí, i és la clave, ¿eh? Que la gent jove siga con la tradició, siga con estas fiestas que yo creo que todo el mundo debería tener un pueblo en fiestas, ¿no? Durante este mes de agosto. Y la verdad es que ustedes tienen un programa muy, muy amplio. Creo que dentro de unos minutos a las 2 van a celebrar la mascletà, pero hay un acto muy bonito mañana dedicado a los